0: Así comença l'informatiu del València.
1: L'equip té moltes ganes de tornar a Mestalla. Després de l'últim partit, que l'equip té aquesta espineta de que, pues, que no van eixir les coses, i com tu dius, des del principi donar aquest plus, sabent que la gent el va donar, i donar-los una alegria i una victòria. Sí, al final sempre ho hem dit, tota l'afició i l'equip té que estar junt, perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla, i Mestalla té que ser un fortí, i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia. Eixir des del principi mentalitzats en aconseguir la victòria i acabar bé la temporada davant d'ells, perquè s'ho mereixen.
2: És Pepelu, un dels capitans del València, reconeguent ahir, així en l'informatiu, les ganes que té l'equip i els seus companys, els jugadors del València, de jugar demà a Mestalla, en ixe partit davant el Rayo Vallecano, de guanyar el partit i de poder-li brindar ixa victòria a Mestalla, a l'afició del València, que tant se ho mereix. Dient també que tots junts, equip, jugadors i Mestalla, pues, puguen celebrar demà, pues, ixa victòria davant el Rayo Vallecano, que tal i conforme s'han ficat les coses i com estem veient tots els resultats de la jornada, la victòria ahir del Levante embalaïdos davant el Celta de Vigo, pues anem a veure, perquè igual els 42 punts que va aconseguir el València en eixa important victòria a Bilbao no són suficients per a la permanència. La cosa està molt apretada ahí en la zona baixa de la taula de la classificació. La permanència esta temporada pot estar caríssima. Igual en 42 punts, ja diem, no són suficients. Per això demà el partit és important també per al València. Guanyar, evidentment, ja te'n vas als 45 punts, si demà li guanyes al Rayo Vallecano, i ja pues t'oblides, ja pues assegures, jo crec que matemàticament la permanència, si no faltarà molt, molt poquet, però ja dic, n'hi ha que guanyar-li al Rayo Vallecano i lo que va dir ahir Pepelu, així, oferir-li també aquesta victòria a l'afició, a Mestalla, que se ho mereix. El partit és important, com estem comentant, i per això també el València ha fet una crida als seus aficionats, a Mestalla, apel·lant a la força de Mestalla, per a que demà tots els aficionats que vagin a l'estadi de Mestalla, pues vagin tots de blanc. Tots de blanc a Mestalla, ja dic, per a donar suport a l'equip i per a que, ojalà, puguem celebrar tots junts, equip, jugadors i Mestalla, ixa important victòria. Bueno, pues ara ho comentem tot en este informatiu del València d'este dimecres 13 de maig, on també anem a estar pendents de la roda de premsa del míster, de Carlos Corberán, perquè ja estem en la prèvia del partit de demà, i el míster, pues, ara en uns minuts va a compareixer així en roda de premsa en el Media Center de la ciutat esportiva de Paterna, i com sempre, pues, si voleu veure aquesta roda de premsa, se connecteu a l'app, a la web o al canal de YouTube del València i podreu veure-la en directe, escoltar-la com sempre per la ràdio 92.6 de la FM i les nostres emissores col·laboradores. Com cada dia podeu veure i escoltar este informatiu del València. Bueno, pues anem en l'última hora del València, que s'ha entrenat este matí així a la ciutat esportiva de Paterna per a preparar ixe partit de demà davant el Rayo Vallecano, en ixes novetats que venim, pues, contant-vos en els últims dies. El davanter argentí Lucas Beltrán, que s'ha entrenat també amb normalitat, ja recuperat de la seva lesió. Recordem que va ser baixa, no va entrar en la convocatòria per al partit, pues este últim partit que va jugar el València a Samamés davant l'Atleti de Bilbao. Veurem, ara escoltarem el míster a veure què és el que diu, si està recuperat o no Lucas Beltrán per poder entrar en aquesta convocatòria de cara al partit de demà. L'altre nom propi del que hem vingut parlant és Thierry, el lateral portuguès, que també avui ha completat tot l'entrenament així en la ciutat esportiva de Paterna. S'ha recuperat el lateral portuguès d'aquesta lesió muscular que va patir en el partit a Mallorca el passat 21 d'abril, i està, sembla que, disponible a l'espera de la decisió que prenga, ja dic, el míster, si l'inclou o no en la convocatòria tant a Thierry com a Lucas Beltrán. De fet, els dos van viatjar a Bilbao, però ja comentarem que va ser una convocatòria especial perquè també va estar Fulquier, lesionat de llarga durada, per allò de fer pinya i unió en el grup. Però ara ja estan recuperats i estan a disposició del míster tant Lucas Beltrán com Thierry, i veurem, ja dic, la decisió que pren Carlos Corberán per incloure-los en la convocatòria, que serien les novetats, perquè recordem que Julen Aguirre-Zabala ja va entrar en la passada convocatòria davant l'Atleti de Bilbao, ja ha recuperat de les seues lesions que va patir el porter basc, i bueno, pues també ja dic, està disponible. Però en quant a novetats en aquesta llista de convocats, serien Lucas Beltrán i Thierry, a la espera del que decidisca el míster, que de segur li preguntaran ara en uns minuts així en la roda de premsa. Bueno, això en quant a la convocatòria de cara al que pot ser l'equip titular, l'11 que alinee Carlos Corberán. Venim comentant que no descartem que puga repetir el mateix equip titular que va jugar a Samamés davant l'Atleti de Bilbao i que va aconseguir la victòria. El València va fer un partit molt serio, va ser una victòria molt treballada, i ja dic, igual li dona continuïtat a ese 11. València defensivament va estar bé, no va patir en excés, no li van concedir massa ocasions. Ahí va estar també Dimitrievski en Salvador, però crec que el balanç general de l'equip va ser positiu. Ixe doble pivot en Pepelu i Guido Rodríguez també va funcionar. Jo li crec que li va donar molt d'equilibri al centre del camp de l'equip, en Javi Guerra per davant, i ja dic, jo crec que podria ser el mateix 11, o si no, haver alguna variant, igual jugués en casa, jugués en Mestalla, Ramazzani, bueno, pues segons, també tenint en compte de com jugue el rival, tot això Carlos Corberán i el seu cos tècnic ho tenen en compte, però ja dic, no descartem que aposte per lo que va funcionar, Pepelu i Guido Rodríguez. Per cert, Pepelu ahir, en aquesta entrevista que va mantindre així en l'informatiu, a part de parlar del partit del Rayo Vallecano, també va parlar del seu moment. Un Pepelu que està sent un jugador polivalent, juga de central, rendix molt bé, ajudant a l'equip, sacrificant-se per l'equip, i l'altre dia tornant a la seva posició natural de mig centre, de pivot defensiu en companyia de Guido. I ahir deia Pepelu que evidentment estava molt a gust i va dir, és que som jugadors perfectament compatibles.
1: Jo sempre vull jugar, on me fiqui l'entrenador vaig a complir, perquè l'equip és el més important, i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido, pues, també vaig sentir còmode, perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
2: Tots els jugadors som compatibles, comentava ahir Pepelu parlant d'eixa parella que va formar en Guido. Per tant, ja dic, demà tindrem la nostra prèvia particular del partit, la nostra aposta, pues, Dimitrievski, que està en un gran moment, el porter de València, ex del Rayo Vallecano, que per cert, després escoltarem a Íñigo Pérez parlant del partit i també l'Ochant, a Stole Dimitrievski i també l'entrenador, a Carlos Corberán, és el que ha comentat Íñigo Pérez. Però bueno, Dimitrievski en la porteria, xa defensa en Renzo Sarabia, que va estar molt bé l'altre dia en Sant Mamés. Ell, jo crec que s'ha guanyat la titularitat i ho demostra a partir darrere de partit. Després la parella de centrals, ja dic, en Xomert i Tàrrega, enganyant ixa banda esquerra, ixe doble pivot Guido Rodríguez, Pepelu, per davant pues, Javi Guerra, les bandes Luis Rioja i Diego López, crec que tampoc descartem que poguera estar i també per Ramachani, i dalt Hugo Duro. Ja dic, espere pocs canvis en respecte a l'equip que puga jugar demà davant el Rayo Vallecano. L'únic canvi, ja dic, pues a lo millor, si depenent del rival, que això també ho tenen en compte molt el míster, pues que torne Ramachani per Diego López. Però si no, ja dic, crec que podia repetir el mateix 11 que va jugar a Sant Mamés demà davant el Rayo Vallecano. En un partit que ho hem comentat en la portada d'este informatiu, important per al València, perquè després de la victòria a Bilbao, el València pues, ha sumat ixos 42 punts, però vist el que estem veient, els 42 punts, com hem comentat, igual no són suficients per la salvació, perquè ahir el Llevant li guanya al Celta de Vigo a Balaídos i se col·loca en 39 punts i són 5 els equips que estan empatats en 39 punts: el Espanyol, el Girona, el Llevant, l'Elx i el Mallorca. Ara marca el descens el Espanyol i Girona, crec que no, és Girona, però la veritat és Girona el que marca el descens, però en 39 punts. O sea que igual en 42 punts no són suficients per la salvació. Encara falten per disputar-se esta jornada i les dos últimes, este cap de setmana i l'altre. Per això diguem, veient pues el puntatge que estan fent i sobretot el que ha fet el Llevant, que ha eixit del descens després de molt de temps, igual aixòs 42 punts no són suficients. Per això, avui encara té més importància, la victòria que va aconseguir el València davant l'Atleti de Bilbao. Avui encara té més importància, perquè si no estaríem parlant d'una altra cosa, estaríem en el lío ben clavats. Però bueno, el fet de guanyar ja ficarem en valor el que va ser aquest triomf, però avui encara té més valor. I demà, pues, a rematar la faena, a rematar la permanència. Si demà el València guanya, se col·loca en 45 punts, i jo crec que ja 45 punts, evidentment, jo crec que si no matemàticament faltarà molt poquet, però igual matemàticament sí, anem a esperar els resultats de la jornada d'avui i demà, però jo crec que en 45 punts ja està salvat. I després ja mirarem altres coses, ja mirarem cap amunt, a lo millor en la taula de la classificació, perquè també les diferències que n'hi ha per dalt en la sèptima plaça, pues, són 3 punts només. Bueno, demà guanyar, ja pues, assegur la permanència i afrontaràs els dos últims partits de Lliga, a Noeta el diumenge davant la Real Societat i l'últim partit de Lliga en Mestalla davant el Barça, pues, veurem en quins reptes i en quins objectius. Igual és abastable la sèptima plaça, però el primer és guanyar demà. Guanyar demà, per lo que venim escoltant des de el partit, el postpartit davant l'Atleti de Bilbao, no? Aquestes declaracions que van eixir del vestidor del València, l'entrenador Carlos Corberán, el capità José Luis Gallá, Dimitrievski, Sadik, Ahir Pepelu, así, bueno, pues dient, sí, hem aconseguit la victòria, era molt important, tenim 42 punts, però volem més. I ara el que volem és guanyar en Mestalla. volem ara brindar-li la victòria a l'afició, que se ho mereix. I ja dic, per això hem començat avui, en aquesta declaració, jo crec que important, de Pepelu, reconeguent el que pensa el vestidor del València, el que volen demà els jugadors. Guanyar de nou a Mestalla, brindar-li aquesta victòria a l'afició a Mestalla, llevar-se, com dia Pepelu, aquesta espineta que tenen clavada de l'altre dia, de la dura derrota davant l'Atleti de Madrid. Demà l'equip torna a Mestalla, torna a jugar davant l'afició, i ja dic, començant per l'entrenador Carlos Corberán, el capità Dimitrievski i Air Pepelu, volen guanyar a Mestalla demà.
3: Pues el equipo se juega todo, el equipo se juega 9 puntos y para nosotros es clave tener a Mestalla, generar de nuevo esa unión que nos hace más fuertes, porque lo necesitamos muchísimo, porque el apoyo de Mestalla nos hace ser mejores y tenemos la oportunidad de quitarnos todos, afición y jugadores, la sensación del último partido, porque somos conscientes que no competimos como queremos competir, así que no hay nada más importante que eso, porque por un lado ni los 42 garantizan a nadie seguir en primera este año, porque no lo garantizan a nadie, y eso es muy evidente, y la sensación es jugar con nuestra afición y crear de nuevo la unión que hace al Valencia tan grande, es un objetivo también prioritario.
4: Ahora pues vamos a seguir el mismo camino, tenemos un partido próximo contra Rayo muy importante en nuestra casa, con nuestra gente. De parte de mí, de todo el equipo, tenemos ganas de ganar un partido en Mestalla, de celebrar con la gente, de cantar, de estar juntos, porque ellos se lo merecen.
5: El jueves tenemos un partido súper importante, igual o más que el de hoy, entonces tenemos que ir mentalizados de conseguir esos 3 puntos que nos permitan sumar de 3 en 3 y mirar al siguiente, es lo que tenemos que hacer.
2: Pues ja dic, estem en la prèvia del partit, però ixe va ser el missatge, el dels jugadors, i ho van dir ells, només va acabar el partit davant l'Atleti de Bilbao. Pues demà tenen ixe objectiu, guanyar, dedicar-li la victòria a Mestalla, certificar la permanència, i després pues ja a pensar en si pot ser, en per què no, pues mirar cap amunt en la taula de la classificació, mirar a aquesta 7ª plaça, a veure també com acaba esta jornada, i quedaran pues els 2 últims partits, el diumenge a Noeta davant la Reial Societat, i el pròxim pues la setmana que ve, dissabte, ja confirmat a Mestalla en aquest partit davant el Futbol Club Barcelona. Per això, i ho hem comentat també en l'apertura d'este informatiu, el València pues ha fet una crida als seus aficionats a Mestalla, tenint en compte pues la importància que té el partit, per a que demà Mestalla presente un ambient especial. Mestalla demà va estar ple, pràcticament no queden entrades, crec que és un centenar les que queden a la venda. O sea que demà de nou pues estarem per damunt dels 44.000 aficionats valencianistes. L'ambient va estar com sempre, però també el València vol crear una atmosfera especial per al partit de demà. I per això ahir va fer una crida als seus aficionats per a que vagin demà a Mestalla tots de blanc. Pues en la camiseta blanca, ja camiseta tan nostra, pues tots de blanc.

0: va estar. I demà, ja dic, a veure si tots junts, com dia Pepelu, pues podem aconseguir aquesta important victòria i brindar-li-la. Jo crec que a l'afició i a Mestalla. Bueno, pues fem aquesta crida nosaltres també des d'ací, per a que demà tots els aficionats del València pues vagin a Mestalla pues de blanc, en aquesta camiseta blanca. Bueno, pues això en quant, ja dic, a l'última hora del València, de cara al partit de demà, del rival del Rayo Vallecano. Ja diem, acaba de parlar el seu entrenador, Íñigo Pérez. Crec que el podem escoltar pues parlant del partit. El Rayo Vallecano, que arriba a Mestalla en 43 punts, ells venen d'empatar el dilluns davant el Girona, 43 punts, també ells pues bueno, poden optar a lluitar per aquesta sèptima plaça. Però jo crec que també, perquè tota la roda de premsa avui d'Íñigo Pérez ha girat entorn a aquesta final de la Conference històrica que va disputar el Rayo Vallecano davant el Crystal Palace. Però anem a escoltar ja a Íñigo Pérez, a l'entrenador del Rayo, parlant del partit demà, reconeguent que espera un partit complicat a Mestalla.
1: Creo que es un partido complejo dentro de que el haber jugado recientemente y tener otro partido el domingo. Siempre estos partidos que pillan entre medio de dos son difíciles de adivinar qué puede suceder, porque puede haber desde el principio en la alineación variantes que además cambiará la forma táctica de los equipos, a pesar de que creo que somos dos equipos, dos entrenadores que más o menos siempre tenemos una identidad clara. Por lo tanto, mañana creo que es importante tener capacidad de adaptación, saber que estamos en la mitad de una semana trascendental para el devenir del objetivo, seguir siendo muy fuertes mentalmente para no decaer en esta inercia tan buena que tenemos y ojalá cuando termine conseguir tres puntos.
0: Bueno, eso es el que ha comentat Íñigo Pérez sobre el partit que l'espera demà a Mestalla davant el Rayo Vallecano. També ha dit més coses sobre Dimitrievski, que ja diem, pues el porter Valencia, que està en un molt bon moment, demà se va enfrontar al seu ex-equip, el coneix pues també molt bé Íñigo Pérez, ha elogiat també al míster, a Carlos Corberán, i veurem quin Rayo Vallecano pues se presenta demà sí a l'estadi de Mestalla. Ells venen sobretot en el davanter brasiler Alemão enratxat, perquè crec que ha marcat, no sé si són 4 gols en els últims 5 partits. 3 porta en Lliga, però 4 si sumem evidentment el de la Conference, que li va donar el passe per a la final d'eixa Conference que disputaran davant el Crystal Palace. O sigui, que jo crec que és el jugador més perillós que tenen el Rayo Vallecano, Alemão, perquè recordem, tenen baixes importants, la de Isi Palazón, sancionat en 7 partits per aquell insult que va dir Isi, i també tenen lesionat a Ilyes Akhomach, el jugador marroquí. Bueno, pues són les baixes. Demà evidentment entrarem i anirem pues a Vallecas, al barri de Vallecas, per a conèixer pues més en concret l'última hora, però ixe és l'última hora del Rayo Vallecano i sobretot el que ha comentat el seu entrenador en la prèvia d'este partit. Crec que no se deixem res ara a l'espera de que comparega en roda de premsa el míster Carlos Corberán per a parlar pues del partit, que ja dic, jo crec que va continuar en la línia del que ja va dir quan va acabar el partit a Bilbao. 42 punts no van a ser suficients i demà pues n'hi ha que guanyar al Rayo Vallecano. Estava ficant-nos el nostre realitzador imatges del últim partit davant el Rayo Vallecano, esta primera volta en Vallecas. Recordem, empatarem 1-1 en gol de Diego López. Això és el partit de la de la primera volta que jugarem en Vallecas i que empatarem 1-1.

grups emergents que van apareguent en el programa musical nacional des de València, Emergència en Z, Chao Pescao, antes de Just Might, de Bruno Mars i Mr. Lady i el Vindit. 7 minutets ja són...

0: Marta, per donar-te el bon dia i la benvinguda si t'acabes d'incorporar, si has t'agraït. Gràcies per despertar amb nosaltres. Per el despertar del Blue de Blue Radio, que el parla que t'acompanya, en Tomé Fantormo. Hasta les 9, a ser el 90.2 de la FM.
1: Això és el despertador de Blue Radio.
0: I a través de la web, blueradiofm.es. A les 8.

0: Estàs escuchant Blu Radio con Juan Tormo.
1: Senyores, que morem en apenas 8 minutets. Apleguem mal les 9 del matí. Avui amb Emergencia des de València i este Chao Pescao. Que tingues molt bon dia. Un saludo al teu

dijous 14 de maig de 2026. Molt bon dia a tots. Ja sabeu, fins les 10 i en companyia de G-Sport ens enterem de qui són els protagonistes avui a la premsa musical. En seguida, junts, ens posem al dia. Salutacions de Jessica Mesa. Un plaer acompanyar-vos. G-Sport, prendes deportives per a deportistes, pensades, dissenyades i fabricades per deportistes. Per això és roba que s'adapta perfectament a tu i a les teues necessitats. Quan practiques ciclisme, running, trail, triatlón, si eres deportista, tens que conèixer sí o sí G-Sport. Més si teniu una penya deportiva, millor encara. G-Sport, estan a Xàtiva, a la carretera de Simat 14 i a la web gsport.es. Recorda, roba deportiva fabricada per deportistes. Agafem la premsa, és dijous i ja ves per ahir el rànquing de les ventes musicals a Espanya en l'última setmana. En res ens enterem. Abans ens farem l'efemèride. Es conten que tal dia com avui, però de l'any 1995, va néixer Úrsula Sofía Reyes Piñeiro. Bueno, pues la coneguem simplement com a Sofía Reyes. Ella és cantant, compositora i actriu mexicana. El seu primer senzill va plegar en l'any 2014 junt a Wisin, un tema titulat Muévelo. Després aplegarien altres èxits com el 1, 2, 3 amb Jason Derulo de la Ghetto

Pues BTS també se colen esta setmana entre els més venuts gràcies a l'àlbum Arirang. Conté Steve Sama, que volem per a la llista, per cert.

Ed Sheeran i el remix de este Camera. Es dona temps de posar un tema més per ací, un tema de plena actualitat. No sé si has escoltat ja la nova per a Lurra, en col·laboració amb Abraham Mateo. Bueno, pues és la primera vegada que estos dos se junten i esperem que no l'última. El tema es titula Último Baile i és l'últim tema d'este 100% Radio Fórmula.

amb la previsió de l'oratge per avui per als pròxims dies a la comunitat. Visitem oratgenet.com per informar-nos. Avui ens diuen... Hem tingut algun repunt de calor, però quan estem arribant a l'equador del maig... Hem de destacar que de moment està comportant-se perquè les nits són suaus i fins i tot fresques i al centre del dia la calor no apreta massa. A més, està fent bo. El refrán diu que per maig cada dia un raig perquè han sigut pocs dies que no han plogut. De tant en tant, els registres han sigut també prou importants. El vent de mestral, avui, encara es deixarà sentir amb ratxes moderades, sobretot al nord, on esta vesprada encara pot créixer algun núvol amb més energia i deixar ruixats, i fins i tot alguna tempesta amb temperatures que tendiran a baixar un poc. Serà demà divendres quan tinguem que agafar el paraigües i abrigar-nos un poc més, perquè l'oratge serà més inestable i les temperatures baixaran de forma decidida. Els núvols aniran fent-se compactes de nord a sud conforme avança el matí. I per la vesprada serà quan les precipitacions seran més intenses i localment en forma de tempesta. D'un divendres fresc i plujós passarem a un cap de setmana dominat per el sol, amb temperatures més altes, tot i que diumenge podria fer alguna gota a l'interior i per la vesprada. Les previsions a mig termini donen un inici de setmana pel que fa a l'oratge estable i assolellat. I així donarem la benvinguda a la segona quinzena del mes de maig. Bueno, pues visitem l'últim model d'Emet. Deixem que la temperatura màxima prevista avui a Xàtiva, 27 graus. La mínima s'ha quedat en estretxe. Demà baixa, eh? Demà la màxima serà de 22, la mínima de 12. Se confirma ahir i sa probabilitat de pluja per a la vesprada nit, amb un 55%.

με l'anxiété. 100% peticions en marxa fins les 2, posant per ací la música que a tu t'apetis en cada moment. Pots fer la teua proposta via WhatsApp al 678-60-53-30. També pots telefonar-nos. Per ací, la primera petició del matí que ens demana Manolo García i Miguel Ríos en Insurrección. Diu el missatge: bon dia, està per a tu i per a mi, de part de la reina d'Àfrica.

0: Sandvix amb el seu superèxit Golden. Per ací tinc un àudio. Anem a escoltar-la, a veure què demana.
1: Bon dia, Jessica. Jo que el Macarrà. Envia una cançoneta a la que tu vulguis. Va, per la Yuri, pel noviet i per tu, per supòsment. Bé, un besito. Passes bon dia.
0: Pues que passes tu també bon dia, Macarra. Un beset. Bueno, pues per a tu, per a mi, per a Yuri, per al novio, anem a quedar-nos amb este popurrín d'èxits de S'Estopa.

Healthy, Anne-Marie i Shania Twain al seu costat. Bueno, pues anem a parlar d'esta segon, de Shania Twain. Si eres fan d'esta artista, tinc bones notícies per a tu. Acaba d'anunciar nou disc per als pròxims mesos. Es titularà Little Miss Twain. Serà el 7th àlbum d'estudi per a Shania. Serà el successor de Queen of Me, publicat en 2023. I això és el que ha contat la pròpia artista. És un homenatge a mis raïces, a mi joventut i també a mi madre. El àlbum compta estarà format per 15 cançons i la primera serà Dirty Rosie. El àlbum se publica molt pront, en juliol, el pròxim dia 20.

nostres patrocinadors i coneguem per ací missatges que tenim pendents esperant-nos. Ja saps, de 10 a 2 contem amb el patrocini del Bar Avenida de Genovés i de Grupo Innovator. Gràcies a ells, tens 4 hores per a que tu demanes la música que t'apetis escoltar. Si vols, també la pots dedicar, acompanyar-la d'algun comentari. 678-60-53-30 WhatsApp o ens telefones.

la solución es bien fácil, ¿eh? Si a mí me faltas tú, si te falto yo, pues no me sé chuntarlo. Manuel Turizo sonaba, pero así. Yo feia petició de la reina del Sàhara, que deia, bon dia, em vull dedicar esta per a la Sun Row, per a tu i per a mi. Recordo que a les 11:30 escoltarem un clàssicon, eh? Serà amb el mirador del passatge. Però

0: ja els amics del Mirador del Passatge, menjars per emportar. Ja estan fent-nos el dinar d'avui. Recordeu que els tenim a Xàtiva, al carrer La Reina 48, a l'altura del xàrter, ahir en el passatge de la finca ens esperen. I el seu telèfon per a fer comanda, 635-433-744. Menjars per emportar amb sabor casolà.
1: Comidas para llevar, el Mirador del Passatge te trae el disco de siempre.

0: Cultura. Això és de 1993. Va ser una de les importants en aquell any. Ahí estava en Viceversa i ahí estava ella. Un tema del record, un gran èxit de la mà del mirador del passatge. Menjars per emportar. Dina bé i no te conformes amb qualsevol cosa. Després passes per el mirador. Un bon guiso de carrillada, un guiso de codillo, arroz al forn o vols algo de carn o peix. El mirador del passatge.
1: L'autèntic sabor casolà en menjars per emportar t'espera al mirador del passatge. Refresquem la nostra carta i l'ampliem amb irresistibles arrossos, pastes, verdures, ensalades equilibrades i com a novetat el divendres, pollastre a l'ast. Encomana'm al 6635-4633-744. Ara el divendres, pollastre a l'ast. Es trobaràs a Xàtiva, al passatge del carrer La Reina 48, junt al xàrter, el mirador del passatge. Menjars fets amb cura, com a casa.
2: Sella, Madrid, París
3: o Dubai. Estés donde estés. BluRadioFM.es.

I torno per a Bad Bunny. Avançarem pic, noici, taburete. Todo me da igual. És que demà més té Nueva York a petició.

σαν Ελσέου Βέρτιγο. Noticias nuevas y frescas del Sudos que vos conté. Udos atret en el que porten de año dos temas. De eso paso y Eder Lili. Cada que realmente relevante, bueno, pues será el que va a pasar en los próximos meses. S'ha planificat el llançament d'un nou àlbum d'estudi amb material nou d'en Sudos per als últims mesos d'aquest 2026. Bueno, pues serà el relleu de Songs of Experience publicat en 2017. Bueno, pues sí, fem compters, 9 anys han passat, sí que ja anava tocant. El grup se n'ha anat fins a Ciutat de Mèxic per a rodar allí el videoclip del que serà el primer senzill. Ja han dit a les xarxes socials. Tomamos un autobús en Ciudad de México, destino Calle de los Sueños. La justicia es una obsesión, el amor es una procesión por la Calle de los Sueños. Bueno, pues se referís así al tema Street of Dream. Mol pronter, nou tema del Sudos. I mol pronter, sobretot, i se nou àlbum. Estarem molt pendents de les notícies que se vagin produint de Bono i els seus xics.

Resistance el próximo 19 de juliol. Bueno, pues ja t'ho dic, jo estarem veient la final del Mundial i esperem estar veient també a Espanya ahir, eh? I ese dia també estarem veient molt atents

No serà menys el Mundial d'este any, eh? I atenció, perquè s'encarregaran d'amenitzar estos minuts de descans gent com Madonna, Shakira i els BTS. Bueno, pues, menudo descans, veritat? Madonna, Shakira i BTS ahí entretenguent a tot el món. Bueno, pues, ja vos contarem més coses. De momento, amb 16 minuts sobre les 12 del migdia, es pilla per ací inaugurant una altra hora del 100% peticions de d'avui. En esta edició de Juernes, com dèieu abans. Ja és dijous, 14 de maig de 2023.

seguiu a Spaxum, la Societat Protectora d'Animals deixat i ben xarxes socials. Sabreu qui és Seraus. I si no, ja vos ho conte jo. Bueno, pues Seraus és un cachorret, és un gosset que fa unes setmanes algú va abandonar a les portes de l'Spaxum. Bueno, pues un gosset molt mono, eh? El que passa és que té un problema, eh? No té mobilitat en les pates traseres. Bueno, pues li han fet unes proves i ara necessita una operació, eh? L'operació és ben costosa i per això han pensat en fer una rifa benèfica. Una rifa amb un donatiu de 2 euros. Bueno, pues tu compres la rifa per valor d'estos 2 euros i damunt, bueno, pues si guanyes, te'n vas emportar un quadre pintat per Vicent Giner, que ha donat també esta obra. Bueno, pues si t'interessa, que t'interessa segur, i vols comprar una d'estes participacions, bueno, pues te pots passar per la Clínica Veterinària Sant Miquel, Cetavis Sport, Huevos Montpou, o també en el refugi de la Spax el dissabte. Col·laborant Zeus, eh? En Zeraus, perdona. Sempre vos ho dic, eh? Teniu alguna info que penseu puga ser interessant per a la resta? Us la feu a plegar i clar que la compartim. 678 60 53 30. WhatsApp o ens telefoneu.

que este divendres 15 de maig, a les 8 de la vesprada, serà la inauguració de l'exposició de pintura Allò que perdura, Arrels de poble, de l'artista Almudena Maíques. Serà a la sala d'exposicions de l'Auditori Municipal. El dissabte, el dia gran, a les 9, trobada d'escoles de pilota valenciana. Serà al carrer Mestre Hernández. Categories escolars organitzada per el Club de Pilota del Genovés. A les 9, competició de raspall escolar. Serà al Trinquet Municipal. Organitza Club de Pilota del Genovés. A les 11 del matí, obertura de la Fira Tradicional de Sant Pasqual, que en este any es celebra la seva 18a edició. Serà càrrec del grup de danses Associació 9 d'Octubre del Genovés, acompanyant-se de la colla de dolçainers i tabalets La Socarrà. Això a les 11. A les 12 n'hi haurà tallers infantils i de manualitats en la zona de tallers de la fira. A les 12:30, visita guiada gratuïta al Museu de la Pilota. Inscripcions a l'estand de l'Ajuntament. A les 5:30 de la vesprada, contacontes, aventura, pirata amb Mary Pepis. Serà per als més menuts i estarà patrocinat per ADEC. I a les 7 de la vesprada, actuació del grup Black Glitter. Serà a l'escenari de la fira. Ja a les 21 hores, 9 de la nit, cloenda d'esta edició de la Fira de Sant Pasqual 2026. Bueno, pues convidats esteu, eh? Mostra d'oficis antics, gastronomia, local i comarcal...

seguida sonarà per a Sí Quevedo. Tenim un missatge que diu: hola, volia dedicar la cançó de Scandic per a els companys d'Inelcom, però sobretot per a Javi Vivas, que és el seu cumple. Diu: va, que ja estem a Juernes. Bueno, pues sí, ja és Juernes. Enseguida Quevedo. I bueno, Javi Vivas, un beset ben gran, eh? Moltes, moltes felicitats. A seguir així, no canvies.

sé esta pera Javi que estará pensant si a mi m'haver agradat més un tema de Remember. Bueno, pues Javi, te'l demanes perquè a mi el que m'han dit que tinc que posar és Quevedo amb Scandi, com... Dedicada per a tota en el

la llista, es candidata esta semana a colarse entre 50 más actius de Bloom. I este altre també. Bueno, pues a veure qui ho aconseguís. Estos són Ultraligera amb Lapsus. Lapsus que aporta títol.

ens sembla una en qüestió de 5 minuts. I ho farem amb Alejandro Sanz i el tema Les guapes. Bueno, pues cançó que se demanen les xiques de l'oficina. Se l'autodediquen per a elles.

Luis Cepeda sonava per ací des del seu nou disc, un disc molt íntim, per això li ha posat Llámame Luis. Cepeda, que compta amb la col·laboració d'Àngeles Arboleda en esta rumba Quédate Conmigo. Un disc este que ja està disponible, que tenim per ací i que volem presentar-te en els pròxims dies. Poc a poc desgranarem les seues cançons. Títols com Oxitocina, Estaremos también, El día verde, El loco sin voz, Tulipanes o Colores. Es descobrirem. I esta que sona, no sé si l'has reconegut, però ja te la presenté jo. Esta és Inna.

Mon Laudon y Nine Matoma, candidats també a colar-se en la pròxima llista. Morem el dissabte al matí si ho aconseguissin o no. Mirem el rellotge, última hora d'este 100% peticions. 18 minuts sobre la una de la vesprada. Molt bona vesprada a tots. Fins les dues continuarem en 100% peticions. Això ja és molt poquete perquè per així el temps passa volant. Així que si vols fer-nos una proposta musical, 678 60 53 30.

0: Radio Chella, 90.2 FM y BluRadioFM.es. La radio con mejor color.
1: Ens acompanya ara de autobusos Chambitos. I vos recordes, si necessiteu llogar un dels seus autobusos perquè esteu organitzant un viatge, perquè sou molts i voleu viatjar junts i de manera segura, podeu telefonar a este número. Apunteu. 696-930-910.
0: Novedad, novedad.
1: I amb autobusos Chambitos que coneguem la novetat del dia.

amb el seu èxit Gut Punch. Ens toca tancar ja esta edició del dijous 14 de maig de 2026. 7 minuts, alcancem les 2 i s'acaba el nostre temps. Però demà tindrem més, eh? Demà més 100% peticions. Com sempre, entre les 10 i les 2. Que tingueu molt bona vesprada. Salutacions de Jessica Mesa. Ja sabeu, no desconnecteu perquè en seguida plega l'Excel Fab. En seguida, el temps.

Conecte tu Celetec Music. Hola amics i amigues, què tal? Benvinguts, estem de nou una nova setmana en Connected to Celetec Music, programa que realitzem, que realitza cada dijous jo, Pablo Grimaltos, així en Blue Radio, en la 90.2 de l'FM. Ens podeu escoltar de 22 a 23 hores i també per la nostra pàgina web, allà on estigues. Si no ens sintonitzes, doncs tot és molt fàcil, per la nostra pàgina web. Bueno, ja sabeu, Connected to Celetec Music, un programa carregat amb molta energia, música electrònica, tech house, techno, minimal deep, bueno, tot el que entra dins de la música electrònica, A voltes més contundents, afro house també, a voltes més relaxadetes, però bueno, la música electrònica brilla per soleares així en el nostre programa Connected to Celetec Music. Així que vinga, aguanta durant una horeta perquè anem a gaudir conjuntament de la boníssima música que t'oferim així en el

nosotros ya está entrando la primera mezcla en compañía de la intro. Així que vinga, agarra't fort ahí on estigues, on et pilli ara mateixa, perquè anem a gaudir d'una sessió impressionant, eh? Vinga, us deixe. En finalitzar el programa torne a enganxar el micro per a despedir-me de tots vosaltres mentre vaig a realitzar la sessió així en directe per a tots i totes vosaltres, guapes, guapotes. Vinga, comencem la sessió d'avui.